0: Escolte Radio Clara, al 104.4 de la freqüència modulada.
1: ¿Encara no t'has subscrit a la revista Camacuc?
2: Amb el Camacuc pots llegir còmic en valencià.
1: Còmics,
3: contes,
1: notícies,
3: passatemps
1: i experiments.
2: Llit, aprèn i gaudix.
1: Camacuc, la revista de còmic per a xiquets i xiquetes.
4: Subscriu-te en camacuc.com.
5: Biosfera 2026, Alzira, del 9 al 10 de maig, al Parc de l'Alquenència d'Alzira. Mercat de la Terra, Espai Emergències, Espai Ànima, visita guiada Alzira entre tarongers, una ciutat novel·lada, Espai Ecoescoles, bicicleta popular, exposicions, tallers, zona d'esplai i molt més. Biosfera 2026, Alzira, del 9 al 10 de maig, al Parc de l'Alquenència d'Alzira. Organitza Alzira en Verd, Ajuntament d'Alzira.
6: Negras tormentas agitan los aires.
7: La Confederación General del Trabajo patrocina Jure Directe. CGT, un sindicato combativo en defensa de los intereses de la clase trabajadora. Nos puedes encontrar en la avenida del CID 154 de Valencia, mediante el número de teléfono 963-834440 o en las páginas web www.cgtvalencia.org y www.cgtpv.org. Si nadie trabaja por ti, que nadie decida por ti.